0: Thank you.
1: Música nit.
2: Música nit.
1: La música dels teus somnis.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons.

0: Escoltes les cançons per somiar. Música nit.
1: Paraules buides flotant al vent. La gent s'apressa

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui obrim el Bon Dia, Bona Hora parlant del camí de ronda de Can Juncadella.

0: ple es va parlar del camí de ronda de Can Juncadella, però finalment es va acabar retirant el punt. El motiu és que s'havia d'aprovar el conveni que va acordar l'Ajuntament fa pocs mesos amb la Generalitat i Flinder Data, empresa gestora de la finca de Can Juncadella. Els grups de l'oposició, però, van mostrar la seva desconfiança amb que la propietat compleixi l'acord i la por de tornar a encallar el projecte ara que hi ha una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dona la raó al consistori. Per conèixer el posicionament de totes les formacions, avui parlarem amb els diferents portaveus municipals. És dijous 30 de juliol i aquest és el nostre tema de portada. Molt bon dia a tothom, això és el Bon Dia, Bona Hora. I per saber què més hem preparat, saludem ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Vagi per endavant que si tenim temps, parlarem amb l'artista que obrirà el cicle de música a Santa Cristina aquest divendres. Es tracta d'Elisenda Julià i actuarà amb el seu quartet. També explicarem que aquest dissabte tindrà lloc la segona edició del Mercat de Segona Mà de la PASC, l'Associació Protectora dels Animals Sense Casa. Es farà durant tot el dia a la plaça Pere Torrent. I també recordarem que avui, com cada dijous, hi ha concert del Festival de Guitarra del Mediterrani a l'Església de Sant Romà.
0: Doncs això ens ha de portar fins a les 9 del matí. Com diuen, Josep, si tenim temps, perquè avui toca ronda de portaveus. I a més, el que sí que us oferirem d'aquí a pocs segons és la previsió meteorològica i també el repàs de l'actualitat general. Tot plegat en un Bon Dia, Bona Hora que fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva, i aquí en directe hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Dos minuts passen de les 8 del matí i volem tots els detalls de la previsió meteorològica marcada, evidentment, per aquesta nova onada de calor. Xavi Segura, bon dia.
3: Bon dia. El nou episodi de calor intensa que hem iniciat s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve i, de fet, avui hi haurà un pic de calor en moltes comarques, sobretot al prelitoral, interior, Pirineu, Prepirineu i a la Costa Brava, sobretot alt i baix Empordà, aquí a Lloret, temperatures segurament màximes semblants a les d'ahir, tot i que la nit doncs ha estat més càlida, aquestes mínimes tropicals que guanyen terreny i també valors cap amunt, i al centre del dia una màxima que rondarà els 32 graus a l'interior de Lloret, amb xafogor cada cop més marcada. Per tant, dia sufocant, de plena canícula, temperatures clarament per sobre de la mitjana per aquesta nova aglopada molt càlida provinent del nord de l'Àfrica, i pols en suspensió que aniran en augment, això sí, amb sol radiant sense excepcions, només algun núvol baix matinal si és que arriba a aparèixer avui com demà i també al cap de setmana. Demà divendres, la veritat és que continuarem amb unes temperatures semblants, nit càlida, dia sufocant, a l'interior baixen una mica els termòmetres, però vaja, poc es notarà, continuarem sota els efectes d'aquesta calorada que, en punt, sobretot de l'interior, serà una nova onada de calor. Finalment no la quarta, perquè l'anterior onada de calor, el Meteocat va confirmar ahir que li treu aquesta etiqueta perquè no va complir els requisits, els llindars establerts per onada de calor. Per tant, aquesta serà la tercera oficial de l'estiu a Catalunya, un cap de setmana que serà tranquil, assolellat, pocs matisos aquí a la costa, amb xafogor, calor, i entre diumenge i l'inici de la setmana vinent tindrem un nou pic càlid.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs paciència, intentar afrontar com puguem aquesta onada de calor, i ara mateix la temperatura que tenim a Lloret és de 24 graus, tenim el dia assolellat i la humitat que se situa al 77%. I del temps a l'actualitat general, què diuen els diaris, Josep?
1: Ara repassem quins són els titulars mentre es prens el cafè. Podem explicar, per exemple, a primera plana del diari de Girona, que ofereix aquesta informació. El temps d'espera suspèn a les urgències gironines. És el titular més destacat del diari de Girona en el dia d'avui, però trobem també altres informacions. Girona tindrà noves regidories de centres cívics i ciutat universitària. En economia Economia es fa ressò dels projectes d'energies renovables que a Girona es frenen el 2025. A Comarques, l'Ajuntament de Ripoll incorpora la filla de Sílvia Orriols a la policia local. En matèria judicial, protesta per la sentència contra el conductor que va matar una ciclista a Girona. I en fotografia il·lustrativa, l'espai Thyssen redescobreix Cuixart. Això pel que fa al diari de Girona, el Punt Avui, tema monogràfic sobre el negoci d'estar en forma. El sector dels gimnasos esportius viu des de finals dels anys 70 una transformació en què les cadenes han pres el protagonisme. Diari Ara. Titular més destacat, l'Aràbia Saudita se suma als Estats Units en la guerra contra l'Iran. També, amb fotografia il·lustrativa, supersequera a la meitat d'Anglaterra. És el segon any consecutiu que la meitat d'aquest país pateix una sequera important. I passem als diaris generalistes, on podem llegir aquestes informacions a nivell estatal. A La Razón, fotografia il·lustrativa impactant. És una fotografia que es pot veure com ha acabat una zona de la Comunitat de Madrid després de l'incendi, i el titular és La desolació després del foc. Al diari El Mundo llegim que Sánchez ha creuat una altra línia vermella i indulta corrupció del PSOE i Junts. També es fa ressò que les comunitats autònomes demanen avions a Marlaska i saber amb quins mitjans compta el govern. A El País, l'àtic de luxe del govern d'Ayuso només és d'ús residencial i el foc assetja Zamora, segueix de forma important a Castelló i dona una treva a Madrid. El diari La Vanguardia, també imatge il·lustrativa per una de les víctimes dels incendis a la Comunitat de Madrid. I en aquest cas, de forma destacada, llegim que el jutge imputa l'exdirector de la Guàrdia Civil per pressions a l'UCO. I també llegim el titular que Ayuso compra un àtic per reunions, entre cometes, mentre reformen la seva seu oficial. A El Periódico de Catalunya, també imatge impactant. Zamora reviu la por al foc, és el titular que acompanya aquesta imatge. A peu de plana, Sánchez porta 20 decrets el 2026, el tercer màxim històric de la democràcia. En grans titulars, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala la desocupació de l'Institut B9 de Badalona. I finalment, el diari ABC, el jutge investiga com va comprar una casa a la secretària de Zapatero, i amb imatge il·lustrativa, el Congrés d'Estats Units examina el destí dels 13.000 milions de dòlars que Trump ha obtingut amb el petroli de Venezuela.
0: Doncs un bon repàs del que diuen les portades dels diaris, i per conèixer l'última hora també ens fixem en els portals digitals. En el cas de l'Agència Catalana de Notícies, el que destaca és que Catalunya preveu un nou agost amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. El sector turístic admet que les onades de calor comencen a perjudicar alguns destins i veu amb optimisme l'eclipsi. També es fa ressò que Salvador Illa situa Singapur com a exemple de convivència d'un país divers davant dels missatges de por al diferent aquí a Catalunya. En societat, successos, mor un home per ferides d'arma blanca en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els Mossos s'han fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort violenta. I tornem a l'àmbit polític per destacar que Pedro Sánchez desvincula l'indult parcial a Borràs de la relació amb Junts i de la negociació dels pressupostos. Més coses a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies. A les nits de Dalí, al Museu de Figueres apropen la figura de l'artista i el personatge als visitants amb un audiovisual. I també en plana cultural, una masia d'Osona acull residències perquè artistes puguin crear i conciliar amb les seves criatures. Passem ara al 3CAT Info, on Junqueras i Puigdemont són els protagonistes, amb el titular Els casos pendents d'amnistia, de Carles Puigdemont a Oriol Junqueras i Carme Forcadell. També es fa ressò el 3CAT que es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi i hi ha 7 espais naturals tancats. Més coses, el jutge autoritza la policia a investigar els comptes de Zapatero, les seves filles i la secretària. També es fa ressò el 3CAT de la investigació de la mort d'un home al carrer a Sant Adrià de Besòs per ferides d'arma blanca. Treballadors d'OpenAI, Anthropic i Google demanen a Washington que reguli el creixement de la IA i també s'eleven a 28 els morts pel terratrèmol al Japó i es busquen supervivents contra rellotge. Pel que fa a la plana esportiva, avui tornem a obrir la secció de quantes notícies parlen del Barça al 3CAT. Doncs de 10 que en destaca, 7 són pels blaugranes. D'aquestes, doncs, destacaria que el Barça incorporarà Caroline Nicolli en futbol femení i Fermín ha dit que ha estat el pitjor estiu de la seva vida. El migcampista del Barça se sincera al Tot Costa de Catalunya Ràdio després de perdre's el Mundial per una lesió en el penúltim partit de la temporada. I d'altra banda, doncs, també es fa ressò de l'empat de l'Espanyol, que segueix invicta a la pretemporada, i de l'empat del Girona a 3 contra el Castelló. Aquest és el repàs de l'actualitat general i són ara les 8 i 11.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
9: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
10: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Pràcticament un quart de 9 del matí, això és el Bon dia, bona hora. Som a la ràdio de Lloret de Mar i avui toca parlar del serial Entorn al camí de ronda de Can Juncadella, que segueix obert. Fa pocs mesos, l'Ajuntament i la propietat van arribar a un acord per obrir-lo al públic i el ple d'aquest dilluns s'havia d'aprovar el conveni, però després d'un extens debat entre els diferents grups, l'alcalde va decidir retirar el punt de l'ordre del dia.
2: El març d'aquest any, després d'un llarg període de negociacions entre l'Ajuntament, la Generalitat i la propietat, s'anunciava que el conveni posaria punt final a un conflicte judicial que s'allarga des de fa més de 15 anys perquè permetria definir el traçat i executar l'obertura d'aquest tram del camí de ronda que passa per la finca de Can Juncadella, ubicada a Cala Canyelles i vinculada a l'expresident de Kazakhstan.
1: Intentem donar una mica tots els detalls d'aquest assumpte, que és força complex, però segons aquest acord que es va presentar al ple de dilluns, després d'haver passat el període d'exposició pública i d'incorporar algunes de les al·legacions presentades, l'empresa Flinder Data, segons aquest acord, com diem, havia d'assumir el cost íntegre de la redacció del planejament i l'execució de les obres del nou traçat del camí de ronda que discorre amb la màxima proximitat al mar. Un projecte que ha de tenir com a prioritat la preservació ambiental i la integració paisatgística per garantir la protecció de l'entorn.
2: Aquest conveni també recull que ha de ser l'Ajuntament qui tramiti el planejament urbanístic necessari, mentre que la propietat és l'encarregada de redactar la documentació i executar les obres amb supervisió municipal. Un cop acabades les obres, el camí hauria de passar a ser ús públic i la gestió i el manteniment anirien a càrrec del consistori.
1: Com diem, però, l'alcalde va acabar retirant aquest punt de l'ordre del dia o del ple després que diversos grups de l'oposició li demanessin.
2: Els portaveus de les diferents formacions, inclòs Lloret en Comú, que forma part de l'equip de govern, van exposar la seva desconfiança davant de la propietat de Can Juncadella, que van assegurar que ja ha aconseguit retardar tants anys aquest conflicte.
1: Recordem que el 2016 la policia local i els agents rurals ja van obligar a obrir el camí en compliment d'una sentència de l'Audiència Provincial de Girona. Però aleshores l'empresa gestora va presentar un recurs de cassació i va anar posant traves a les persones que passaven pel camí. Fins i tot es van produir enfrontaments entre veïns i la seguretat privada contractada per vigilar la finca.
2: Una nova sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2023, però, desestimava el recurs de Flinder Data i tornava a donar la raó al consistori. Amb aquesta sentència es ratifica de manera definitiva la titularitat pública del camí de Can Juncadella, que va des de la Cala Canyelles fins a Cala Morisca, i la propietat ja no pot interposar cap altre recurs en contra.
1: 3 anys després, però, el camí segueix tancat perquè només la meitat de tot el tram és practicable, mentre que la resta es considera impracticable. Així que fins que no es garanteixi la màxima seguretat per la ciutadania, no es podrà obrir.
2: Per això, l'Ajuntament va intentar arribar a un acord amb Flinder Data, encara que s'hagi de modificar una mica el recorregut del camí de ronda. Els grups de l'oposició, però, dubten de la fiabilitat que l'empresa compleixi l'acord i tenen por que trobi la via per retardar encara més l'obertura del camí.
1: I és que en tots aquests anys de litigi s'han dictat fins a 15 sentències, 12 per la via administrativa i 3 de civils, i totes han estat favorables a l'Ajuntament. Avui fem una ronda de portaveus per conèixer els diferents punts de vista i comencem amb el portaveu de Lloret en Comú, Frederic Guic, que malgrat formar part de l'equip de govern es va mostrar crític amb aquest acord per la desconfiança que genera la propietat. Frederic Guic, bon dia.
3: Molt bon dia, Maria.
1: Davant del que vau dir en el ple, veieu bé que s'hagi retirat el punt?
3: Bé, sí. Hem de... Si això serveix doncs, per arribar a un conveni o un acord doncs, que no sigui tan lesiu com ho era aquest conveni que es anava a aprovar, per descomptat, no en serien punts que nosaltres creiem que permetien a la propietat doncs, dilatar encara més en el temps l'obertura i l'adaptació d'aquest camí i que fins i tot en algun d'aquests punts doncs, si no s'arribava a un acord o si hi havia algun filtre ambiental que no, de la Generalitat que no passés la construcció d'aquest nou camí, doncs ens quedaríem tal com estàvem i enteníem que eren paranys administratius que l'únic que feien era blindar aquest espai per la propietat. les diferents sentències que hi ha hagut, des del jutjat de Blanes, passant per l'Audiència Provincial de Girona fins a la inadmissió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ens han donat la raó. Llavors, el camí és públic, s'ha d'adequar la part del camí que a dia d'avui no és practicable, i no és practicable perquè durant aquests 17 anys que portem de litigis ja s'ha encarregat la propietat de malmetre el camí i de limitar el seu accés a la vora del que és la propietat. Llavors, doncs, nosaltres vam deixar clar el nostre sentit del vot, però bueno, ens adaptem a la retirada del punt i que es tracti un nou conveni en el que hi estem tots presents.
1: Perquè el compliment de la sentència i reobertura del camí, creieu que la millor forma per fer-la realitat seria arribar a un acord amb la propietat?
3: Sí, a veure, el camí està obert. El camí està obert, hi ha una zona que és practicable, no és la més segura, però és practicable, fins a Cala Morisca es pot arribar. Però el tram que va fins a Canyelles està completament impracticable. Llavors, durant aquests 3 anys, el que s'ha avançat és que tenim ara doncs, la sort que podem arribar fins al camí i no ens surt cap persona uniformada i armada que ens faci fora. No hi ha cap prohibició, no hi ha càmera. Llavors es pot arribar, però l'altre camí, doncs, com dèiem, està impracticable, i el que hem de fer és doncs, arribar a un acord, però un acord que no sigui, com deia abans, tan lesiu per la població i per l'Ajuntament, i un acord doncs, que ens permeti habilitar aquest tram del camí que ara mateix no és practicable.
1: Doncs recollim el posicionament de Lloret en Comú amb el seu portaveu, Frederic Guic. Moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
1: Com sempre, també hem contactat amb Vox, però la seva portaveu, Coque Hernando, ens ha informat que té una afonia que li impedeix entrar avui aquí en directe a la ràdio. Per tant, seguim aquesta ronda de portaveus amb Sumem Lloret. La seva líder és Lara Torres, també al telèfon. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Des de Sumem Lloret va haver-hi contundència i des d'un principi es va dir que es votaria en contra d'aquest conveni. Per què?
4: Doncs perquè ho venim dient des de fa 3 anys i 2 mesos. O sigui, recordem els antecedents. Aquí hem estat gairebé 10 anys amb litigis, l'Ajuntament de Lloret gastant recursos econòmics i recursos humans per tal de litigiar amb la propietat. Finalment, el juliol del 23 arriba la darrera sentència en la qual el jutge diu que el camí és el que és i que és cert que existeix un camí, i per tant nosaltres des del setembre del 23 hem estat de forma reiterada exigint al govern municipal que executés aquesta sentència. Finalment fa cosa de 8-6 mesos ens van començar a fer arribar que estaven negociant un conveni, i nosaltres creiem que és un tema de fons, no? La justícia ha de ser igual per tothom, i aleshores, si el jutge s'ha pronunciat en un sentit, creiem que si s'ha d'arribar a un acord ha de ser a posterioritat de que aquest camí de ronda que el jutge ens ha dit que tenim estigui obert a la seva totalitat, no només una part. Aquest per un costat, i en el sentit del conveni, de les primeres versions a la darrera, sí que hi ha hagut alguns aspectes que ens preocupaven, que s'han millorat, però continuem pensant que hi ha altres aspectes que no s'ajusten a la realitat municipal, no? I és el tema de que la propietat en preveu fer una passera de 200 metres per tal de que quedi el més allunyat possible de la seva finca, una passera espectacular que passaria per sobre del mar, però nosaltres el que veiem és que aquesta passera tindrà un manteniment molt elevat, perquè, com bé explicava, està ben bé per sobre el mar, i que l'Ajuntament de Lloret de Mar no té la capacitat de fer aquest manteniment, no? Per tant, creiem que s'ha de continuar negociant perquè aquest manteniment, mitjançant el conveni, vagi a càrrec de la propietat. I en tercer lloc, i no menys preocupant, diria, és que cal recordar que fa uns anys ja es va intentar negociar un conveni amb la propietat i que finalment l'Ajuntament, ens vam sentir, jo crec, o en aquest cas des de Sumem Lloret, l'anàlisi que fem és que ens van faltar a la veritat, i això és un mal començar per negociar un futur conveni, no? I en aquest punt estem. Nosaltres teníem clar, i ho vam dir des de l'inici, però també ho hem dit amb totes les oportunitats que hem tingut en forma de prec, de moció, als mitjans de comunicació, fins i tot en el butlletí que tenim de Sumem Lloret, i sempre ha estat el mateix punt de vista.
1: Per tant, veieu bé que s'hagi retirat el punt de l'ordre del dia per intentar buscar una solució?
4: Miri, jo ho veuria bé si realment fos per treballar i trobar una solució i no fos una estratègia més de dilatar aquest procés, perquè, com bé li deia, aquesta sentència va arribar al juliol del 2023 i estem a l'agost, ja gairebé, perquè avui és dia 30 de juliol del 2026. Per tant, des de Sumem Lloret creiem que hem tingut molt de temps perquè això arribés al ple amb un ple consens i no de la manera que va arribar.
1: Doncs recollim també aquesta opinió de Sumem Lloret amb Lara Torres. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Falten ara 4 minuts per 9:15. Seguim amb Esquerra Republicana i per això saludem el portaveu del partit a Lloret, que és Albert Ferrandez. Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: En el cas d'Esquerra Republicana, també anaven en la línia de... La proposta és obligar a obrir el camí i després mirar d'arribar a un acord, no? Quin és el posicionament dels republicans?
5: Sí, deixi'm que també intenti endreçar una mica les coses, perquè ho heu explicat molt bé, i de fet els meus dos companys regidors també, però crec que falta un tema important en el context. Tota la problemàtica del camí de ronda de Can Juncadella, al final, perquè la gent ho entengui, la propietat, en aquest cas la propietat actual, que és aquest senyor que va ser president de la República del Kazakhstan. De fet, crec que també és important pel context, és una persona vinculada a males coses durant molt de temps, íntim amic dels Borbons espanyols i, a més, una persona que no pot tornar al seu país després d'una revolta perquè va ser expulsat i va sortir d'allà per mil casos de corrupció, etcètera. Doncs tot el problema que tenim amb aquesta finca és perquè el camí de ronda original passava certament molt a prop de la casa on resideixen aquestes persones quan venen, que venen poc també, per cert, però bueno, quan venen es veu que el camí de ronda passa molt a prop de la seva casa i ells no volien. Llavors, com m'heu explicat i com han explicat, durant molts anys ells han intentat, en primer lloc van intentar tancar el camí i eliminar-lo, i després van intentar arribar a un acord amb l'Ajuntament per tal de desviar el camí cap a una altra banda. Amb el temps i amb els diferents governs que hi ha hagut a l'Ajuntament, doncs han tingut una estratègia jurídica i judicial, jo crec que molt encertada, governs on hi havia Esquerra Republicana, amb el regidor Orovitz, el regidor Bernat, i per tant hem anat guanyant sentències fins que arriba la darrera sentència, que és la del 23, que és ferma i que diu definitivament que el camí que hi havia a la finca era públic i que, per tant, ha de ser transitable i s'ha de poder passar per aquell camí. A partir d'aquí hi ha un canvi de govern i entra l'alcalde Lamelas i el govern socialista actual. I ells decideixen que una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya doncs no és suficient i que hem de continuar negociant, que jo crec que aquest és el primer error que tenim, perquè la sentència era claríssima. A partir d'aquí es negocia aquest conveni que l'altre dia vam portar a ple. Clar, el conveni no diu que el camí s'hagi d'obrir ni... perquè de fet això ja ho diu la sentència. El conveni el que fa és posar sobre la taula un camí nou, que no té res a veure amb el camí anterior. De fet, té tan poc a veure que aquest nou traçat que ara s'ha posat sobre la taula amb aquest conveni iniciaria el trajecte des de la mateixa platja de Canyelles. Per tant, el camí de ronda començaria a pocs metres després de la caseta de la Somera, que tots coneixem que hi ha Canyelles, que això no havia passat mai, vull dir, el camí de Ronda mai havia iniciat allà, i per tant és una millora, això és claríssim, nosaltres ho hem dit des del primer moment. Com bé deia la regidora Torres, el camí a més és molt espectacular perquè té unes passeres flotades, flotants pels penya-segats, per tant ja ho vam dir al ple i ho hem dit sempre, probablement aquest tram de camí, si algun dia s'arriba a executar, serà un dels millors trams de camí de Ronda de la Costa Brava. Quin és el problema? I quin és el problema que nosaltres hem dit des del primer moment? Que aquest conveni té molt poques garanties de compliment. Però ja és que no només són garanties jurídiques, és que partim de la base que amb tot el context aquest que he intentat anar posant, doncs vaja, jo crec que des d'Esquerra Republicana segur no ens en fiem ni un pèl de la propietat, però crec que la resta de partits no tenen gaires incentius per fer-ho. Per tant, nosaltres el que diem i el que ja vam fer palès a les al·legacions que vam presentar en aquest conveni, que per cert vam ser l'únic partit polític que vam presentar al·legacions, la resta no en vam presentar, nosaltres ja ho vam dir, que per nosaltres era absolutament necessari i imperatiu que el conveni digués que mentre aquest camí nou que hem posat sobre la taula, que insisteixo, serà espectacular si algun dia es fa, doncs mentre que aquest camí nou no estigui executat al 100%, que home, amb tot el que us estic explicant suposo que us podeu imaginar que trigarem uns quants anys, perquè és un camí doncs, que té unes obres importants, doncs mentre que aquest no estigui executat, escolta'm, hi ha una sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que ha d'haver-hi un camí públic, per tant, la propietat del que ha de fer és netejar el camí original i fer-lo 100% practicable, que ara no ho és. Està clar que ara hi ha una porta que està oberta, abans hi havia una porta, que alguns juratencs hi han pogut anar, no? Hi havia una porta amb unes alarmes i et venien un personal de seguretat. Ara tot això ja no passa, però el camí realment no està dibuixat. Tu entres a la finca i és com si estiguessis al bosc. No hi ha, no veus el camí, no està ben senyalitzat, no està net. Per tant, el que nosaltres exigim és això, que aquest camí quedi obert de manera provisional, si li volem dir, fins que el nou no estigui fet. I aquesta serà la millor garantia d'assegurar-nos que la propietat construeixi el camí nou, perquè insisteixo i per això he fet tot l'històric. Com que el problema és que la propietat no vol que el camí antic existeixi perquè passa molt a prop de casa seva, si aquest camí el tornem a fer practicable, ells seran els primers que tindran pressa en fer-nos fora d'allà i per tant seran els primers que tindran un incentiu i tindran moltes ganes de que el camí nou que han proposat sigui una realitat. I aquí és on estem i per això Esquerra Republicana doncs, va dir que no votaria a favor d'aquest conveni sempre i quan, insisteixo, no hi hagi aquesta clàusula de garantia, que és que, mentrestant, necessitem que es compleixi la sentència judicial i el camí original estigui obert.
1: Per tant, regidor, veieu bé des d'Esquerra Republicana que s'hagi retirat aquest punt de l'ordre del dia per intentar, doncs, desencallar-ho?
5: Sí, sí, per suposat, perquè el que hem de fer és treballar per afegir doncs, aquestes garanties que per poder-nos assegurar que ells compliran amb la seva part del conveni i, per tant, construiran un camí nou. I l'única manera és aquesta, que és que sigui practicable el camí original. Si no, no tenim cap mena de garantia perquè es construeixi el nou traçat.
1: Albert Ferrandez, com a portaveu d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per donar aquest punt de vista. El recollim i molt bon dia.
5: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Seria ara el torn de tots per Lloret. De moment aquesta connexió doncs, no és possible per

0: Bueno, el ple és un tema que no és de fàcil solució, és un tema complex, és un tema que intervenen molts de factors diferents. El que sí que tenim molt clar és que la justícia sempre ha donat la raó a l'Ajuntament, no? I aquí ha treballat moltíssima gent, amb molts de governs, perquè això arribés aquí, no? L'equip al govern actual ha decidit, malgrat tenir una sentència judicial favorable, intentar obrir unes negociacions amb la propietat. Nosaltres no hi estem en contra d'entrada, el que sí que creiem és que hem d'anar molt al tanto. Tenim la sensació de que la propietat el que intenta és dilatar en el temps la resolució del conflicte. I per un costat tenim aquesta sensació, i per l'altre creiem, també tenim una manca de confiança en qui lidera actualment aquest projecte, que és l'alcalde Lamela, no? I per tant, després de tants de temps, de tant de temps d'espera, creiem que no ens vindrà d'un mes ni de dos, i creiem que s'ha de fer un conveni molt ben fet, perquè, insistim, el que més pesa és la desconfiança cap a la propietat.
1: Però per tant, és a dir, el conveni no el veuríeu malament, però per la desconfiança amb la propietat s'haurien de matisar alguns punts. Aquesta seria la idea?
0: Sí, aviam, nosaltres creiem que el camí de ronda, evidentment, és un actiu patrimonial de Lloret impressionant, és una, que el que volem tots, i així ens va quedar palès en el ple, és que s'obri el camí de ronda, que estigui a disposició dels veïns i veïnes de Lloret i que estigui a disposició de la gent que visita. És un actiu, insisteixo, increïble, i hem de treballar perquè estigui obert quan abans millor. Però per una altra banda, i per tant aquest conveni pot ser una via de solució del conflicte, no? Però també creiem que ha d'estar molt, molt clar tots els punts, perquè la propietat ens ha donat mostres repetidament de que la seva voluntat no ha sigut mai obrir aquest camí. I per tant hem de ser molt, molt curosos.
1: Mm-hmm. Hem de dir que vosaltres vau ser una de les formacions, diria, no sé si la primera, fins i tot, que va demanar que es retirés aquest punt de l'ordre del dia, no?
0: Bueno, nosaltres vam dir que estàvem per la resolució del problema. Nosaltres sempre hem donat mostres sobrades que quan han sigut temes de poble, quan han sigut temes beneficiosos per Lloret, pels veïns de Lloret, sempre ens hem posat al costat de qui sigui, i si és d'aquest govern socialista, pot ser al costat d'aquest govern socialista, però insisteixo, al mateix temps, al llarg d'aquests 3 anys, l'alcalde Lamela ens ha donat mostres d'una manca de lideratge latent, i per tant també ens crea certa desconfiança que lideri aquest projecte sigui ell, i per tant la fiscalització que hem de fer del conveni aquest és molt més gran per la manca de confiança que tenim en aquest equip de govern.
1: Carlos Clos, en aquest cas com a portaveu de Junts per Lloret o de Junts Lloret, moltes gràcies per aquestes explicacions, per donar-nos el punt de vista d'aquesta formació. Molt bon dia.
0: Molt bon dia, gràcies.
1: Ara són les 8:37 i qui tanca la ronda de portaveus és el socialista Alejandro Pérez, també al telèfon. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: L'alcalde, entre altres coses, va reconèixer que potser aquest no és el millor acord possible, però sí que és un bon acord. Per què es considerava o es considera un bon acord des del govern?
2: Doncs perquè sempre es pot millorar, no? Portem des de que vàrem entrar al govern negociant, avançant, i doncs, bueno, jo quan escolto alguns companys de l'oposició que diuen que hi ha desconfiança amb el lideratge del senyor Lamelas, doncs m'agradaria recordar que aquest lideratge ha aconseguit avançar fins on no s'havia arribat a avançar en tants anys. I llavors, doncs, m'agradaria recordar que fins ara hi havia un camí que estava tancat de manera privada i privativa, i ara ja està obert, però hi ha un moment del camí que està impracticable, que no és segur i per tant no es pot passar. I llavors aquest conveni el que tracta és de fer un nou camí de ronda, un camí que faria el privat, que pagaria el privat complint les normatives mediambientals corresponents. Això és el que s'ha treballat per tal de desembussar aquest tema. Això ens facilita la possibilitat de tenir un dels millors trams del camí de ronda, i una part de l'oposició que remeta als anys de litigis per justificar aquests pensaments negatius és totalment comprensible. però el conveni s'ha anat explicant, s'ha informat de tots els passos i ara el que queda és firmar aquest conveni per començar a construir un camí de ronda espacial.

0: espectacular que podrà gaudir els juratencs i juratenques.
1: Perquè, clar, ara l'alcalde finalment va decidir retirar el punt del ple. Què es pretén fer en els propers dies? És a dir, s'intentarà canviar alguna cosa del conveni? S'intentarà convèncer a la resta de grups perquè li donin suport? Quina és la línia a seguir a partir d'ara?
0: Doncs es va fer un recés i aquí doncs, l'oposició va demanar poder fer una nova reunió per intentar tractar uns punts d'aquest conveni per tal de millorar el conveni. Imagino que també doncs, perquè es puguin sentir còmodes a l'hora de votar a favor, cap problema. Però, sisplau, si tenim l'oportunitat de poder tenir per fi aquest camí de ronda, a més, molt millorat, gràcies a les negociacions que s'han fet i gràcies doncs, a la feina que s'ha fet anteriorment, no? Tirant endavant processos jurídics, doncs, sisplau, tirem endavant. Entenc que les dificultats que s'han tingut durant aquests anys doncs, poden generar desconfiança, però les negociacions han prosperat de manera adequada i ara es tracta dels interessos de tots els ciutadans i ciutadanes i, per tant, doncs, hem d'acabar de finalitzar aquest procés, desembussar aquest tema i doncs, quan abans comencem, abans podrem gaudir d'aquest camí de ronda.
1: Perquè, regidor, tot i que no, aquest reconeixement a la desconfiança, no, que pugui generar desconfiança, des del govern estan convençuts que sí que l'empresa complirà amb el que ha acordat en aquest conveni?
0: Nosaltres hem... Ai, perdona.
1: No, bueno, perdona. Anava a dir, i el conveni és prou sòlid com perquè doncs, s'hi vegi obligada l'empresa a complir-ho, diguéssim?
0: Bueno, com ho hem comentat, no? El conveni sempre és millorable, no? Però al final portem molts mesos, anys treballant aquest conveni per poder acabar ja amb aquest tema. Creiem, doncs, tenim la confiança, si no l'haguéssim portat en el plenari, de que això pot prosperar, de que això prosperarà i de que al final doncs, aconseguirem l'objectiu, no? I al final, doncs, bueno, si es pot millorar, si entre tots podem millorar-ho, doncs nosaltres, aquest govern, no té cap problema de facilitar doncs, que això sigui així i que tothom pugui posar el seu granet de sorra. De fet, ja hem anat fent reunions, hem anat informant de tot això, hem intentat, doncs, d'alguna manera, traspassar doncs, la informació que rebien per part de partits de l'oposició, tot sigui per millorar aquest conveni i per acabar amb aquesta problemàtica i resoldre i complir els objectius.
1: Hi ha alguns grups que diuen que el que s'hauria de fer és fer complir la sentència, que la propietat faci practicable tot el camí que ara queda mig impracticable, però també hi ha algun grup que va dir en el ple que era necessari arribar a un acord amb aquesta propietat perquè, veient la manera de funcionar, si no, no s'aconseguiria arribar a bon port. Des de l'equip de govern, estarien d'acord amb això? És necessari aquest acord amb la propietat o hi hauria la possibilitat d'obligar-los a fer transitable tot el camí que ara està obert però és impracticable?
0: Bueno, nosaltres creiem que hem de mirar per al bé del municipi, no? I en aquest cas creiem que per molt que molts diguin que s'hauria d'aplicar la sentència, doncs totes les persones que han tingut l'oportunitat d'intentar treballar aquest tema, el que han fet ha sigut negociar, no? Llavors, per algú serà. Jo crec que al final tenim l'oportunitat de millorar aquest projecte, de millorar-lo més encara, d'aconseguir doncs, un camí de ronda no que passi per un bosc, sinó un camí de ronda espectacular, que passi per les nostres costes, que sigui un atractiu per totes les persones que venen d'altres municipis i, per tant, doncs, que sigui també un camí que ens faci sentir orgullosos, que potenci la nostra ciutat, la meravellosa ciutat on vivim i, per tant, doncs, creiem que és això el que hem de fer, que és aquest el nostre compromís i, per tant, és el nostre objectiu.
1: Si finalment s'aconsegueix que s'aprovi aquest conveni, amb quins terminis estaríem parlant? Quan podria ser una realitat aquest nou camí de ronda? O això encara no estaria fixat? No ho sé, pregunto.
0: No, bueno, encara no està del tot fixat, però bueno, caldria doncs, això, finalment firmar aquest conveni i a partir d'aquí, doncs, un cop tinguem el conveni, doncs, iniciar les obres el més aviat possible per tal de que sigui una realitat que puguem beneficiar-nos el més aviat possible.
1: I el nou camí de ronda que hi hauria seria vorejant la primera línia de mar? Quins detalls tenim o podem avançar de com seria finalment aquest traçat si s'acaba complint tot aquest acord?
0: Doncs hi ha trams que sí, hi ha trams que imagino per la complexitat, no? de les nostres costes, doncs és més complicat, però sí que hi ha passeres i en tot moment doncs, es pot veure el mar, es pot estar molt a prop del mar i per tant doncs, és un tram espectacular, com algun dels trams que Lloret de Mar doncs, disposa. Al final és una mica a seguir, donar-li continuïtat i inclús millorar-lo.
1: Doncs la veritat és que els lloretencs i lloretenques tenim moltes ganes de tenir aquest camí de ronda per fi obert després de tants anys. Veurem com va avançant la cosa, però en tot cas sí que s'ha de destacar que totes les formacions coincideixen amb això, amb que és una cosa que és molt esperada, tots volen arribar a bon port i per tant hem d'entendre que hi haurà una bona entesa o que es trobarà la manera, no? Hem d'enviar un missatge a la ciutadania, o no sé, li pregunto, podem enviar aquest missatge que s'està treballant perquè realment tothom vol aquest camí. No crec que hi hagi cap lloretenc que no vulgui tenir ja per fi aquest camí, no?
0: No, jo entenc la prudència, entenc que estem parlant d'un tema molt important per al nostre municipi i per tant doncs, entenc totes les pors i entenc doncs, que es vulgui tenir tot ben lligat i que es vulgui mirar bé, no? Llavors jo crec que no hi ha cap problema si això genera més confiança per part de partits de l'oposició, doncs ho retirem, tornem a fer més reunions i tot el que sigui, perquè al final és el que estàs comentant, no? Que al final tothom espera aquest camí i llavors amb aquesta visió hem de aconseguir aquest objectiu perquè tothom pugui gaudir.
1: Doncs Alejandro Pérez, portaveu del Partit Socialista, que és el principal grup de l'equip de govern a Lloret de Mar, moltes gràcies també per atendre la trucada de la ràdio, que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Passar un minut de 3:15 i després d'aquesta ronda de portaveus per parlar del camí de ronda de Can Juncadella, el que toca fer és saludar de nou en Xavi Segura amb tots els detalls de la informació meteorològica. Xavi, tu mateix, bon dia.
3: Bon dia. El nou episodi de calor intensa que hem iniciat s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve i, de fet, avui hi haurà un pic de calor en moltes comarques, sobretot al prelitoral, interior, Pirineu, Prepirineu i a la Costa Brava, sobretot alt i baix Empordà, aquí a Lloret, temperatures segurament màximes semblants a les d'ahir, tot i que la nit doncs, ha estat més càlida, aquestes mínimes tropicals que guanyen terreny i també valors cap amunt, i al centre del dia una màxima que rondarà els 32 graus a l'interior de Lloret, amb xafogó cada cop més marcada. Per tant, dia sufocant, de plena canícula, temperatures clarament per sobre de la mitjana per aquesta nova glopada molt càlida provinent del nord de l'Àfrica, i pols en suspensió que aniran en augment, això sí, amb sol radiant sense excepcions, només algun núvol baix matinal si és que arriba a aparèixer avui com demà i també al cap de setmana. Demà divendres, la veritat és que continuarem amb unes temperatures semblants, nit càlida, dia sufocant, a l'interior baixen una mica els termòmetres, però vaja, poc es notarà, continuarem sota els efectes d'aquesta calorada que, en punt, sobretot de l'interior, serà una nova onada de calor. Finalment no la quarta, perquè l'anterior onada de calor, el Meteocat va confirmar ahir que li treu aquesta etiqueta perquè no va complir els requisits, els llindars establerts per onada de calor. Per tant, aquesta serà la tercera oficial de l'estiu a Catalunya, un cap de setmana que serà tranquil, assolellat, pocs matisos aquí a la costa, amb xafogó, calor, i entre diumenge i l'inici de la setmana vinent tindrem un nou pic càlid.
1: Moltes gràcies, Xavi. Doncs en aquesta onada de calor que haurem de surfejar de nou, el que podem avançar ara és que en aquests moments a Lloret tenim una temperatura de 26 graus, el dia assolellat, i la humitat se situa al 72%.
4: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
2: Bon dia, bona hora.
1: 11 minuts per les 9 i canviem ara radicalment de tema, deixem la política de banda i ens n'anem a un indret idíl·lic, que és el paratge de Santa Cristina, perquè Elisenda Julià Quartet obrirà la temporada del cicle Música a Santa Cristina. Serà aquest divendres amb un nou escenari. Com és habitual, l'obreria oferirà concerts dins de l'ermita i a la plaça del Pi, però en aquesta ocasió muntarà un escenari nou a l'espai que hi ha davant de la porta principal de l'ermita.
5: El concert serà aquest divendres a 11:45 de la nit. Les entrades valen 15 euros i es poden comprar al Museu del Mar, a Entràpolis o bé a taquilla. Recordem que abans de l'actuació, qui ho vulgui podrà menjar alguna cosa allà mateix. Volem saber com serà el concert. Parlem amb Elisenda Julià. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Què heu preparat per aquest divendres?
6: Doncs mira, aquest divendres farem com un recull de temes que són els que formaran part del pròxim disc que està a punt de sortir, i són estàndards de jazz de noms com George Gershwin o Cole Porter, dels que més ens agraden, i arranjats a la nostra manera.
5: Serà en un indret que no sé si coneixes, l'ermita de Santa Cristina.
6: Doncs no hi he estat mai, he vist fotos i em sembla un lloc preciós. Sí que els meus pares són músics i hi havien tocat, que l'altre dia vam estar parlant i van tocar potser quan el meu pare tenia la meva edat, i és un lloc que em ve molt de gust conèixer.
5: Normalment feu concerts en espais nous, a l'aire lliure?
6: Sí, sí, sí. Sobretot en aquesta època de l'any, no? Que és com primavera i estiu, sí que estem més acostumats a tocar a l'aire lliure, perquè també com ve més de gust com a públic també gaudir del bon temps, no?
5: Quin és el perfil del vostre públic?
6: Doncs no t'ho sabria dir. Sí que suposo que per l'època de la música que toquem, que són anys 30, 40, sembla que potser hauria de ser un públic una mica més de generacions passades, no? Perquè era la música pop del moment, però jo crec que és una música que també arriba a qualsevol edat.
5: Normalment actueu en indrets tancats, oberts?
6: Mira, depèn d'això, de l'època de l'any, del tipus de festival. Hem tocat en llocs molt petitons, o, és a dir, des de clubs o llibreries o coses més així, més íntimes, o això, en festivals, per exemple, ara parlàvem de l'Hora del Jazz, que serà ara el mes de setembre, que hi vam tocar fa un parell d'anys, i també és allò a la plaça de la Vila de Gràcia, que és també un espai obert.
5: Qui forma el grup Elisenda Julià Quartet?
6: Doncs mira, tenim el Guillem García al piano, el Camil Arcarazo al contrabaix i el Joan Moll a la bateria. Som un quartet amb veu.
5: Mm-hmm. Fa molts anys, explica'ns una mica la història del grup.
6: Doncs mira, el grup en si fa potser un parell d'anys que toquem junts, però entre nosaltres sí que ja ens coneixíem des de fa molts anys. O sigui, ells tres havien tocat junts, jo amb el Guillem havíem estudiat junts al conservatori i havíem fet un duet, amb el Camil ens coneixem des de que ell tenia 14 anys, vull dir que hi ha com una relació molt propera, i junts els quatre és la primera vegada que toquem des d'això, des de fa un parell d'anys.
5: Doncs no sé com animaries a la gent a venir, perquè a més hi ha el component calor aquests dies, precisament.
6: Clar, sí, sí. Que jo confio que, sent a les 10:30 de la nit, a prop del mar, sí, jo confio que encara passarà una miqueta d'airet i que estarem bé. Serà una horeta i poc de música, gaudint de l'espai, que és preciós. Jo penso que pot ser un bon refugi després de passar un dia de calor.
5: Doncs, Elisenda Julià, gràcies per fer-nos aquest tast de cara a aquest divendres i esperem que sigui tot un èxit.
6: A vosaltres, moltíssimes gràcies. Fins divendres.
2: Bon dia, bona hora.

0: I seguim ara amb l'agenda per aquests dies. Comencem destacant que la PASC, l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, organitza un mercat de segona mà aquest dissabte durant tot el dia a la plaça Pere Torrent.
1: Hi haurà parades amb productes de segona mà molt diversos i la recaptació es destinarà a l'associació. Una representant de l'entitat, Fina Serra, anima a tothom a acostar-se al mercat i col·laborar amb la cura dels animals abandonats.
2: La plaça Pere Torrent de Lloret tornarà a omplir-se de vida amb la segona fira de segona mà d'APASC, Associació Protectora d'Animals Sense Casa. Hi trobareu parades de segona mà, artesania, roba, objectes curiosos i molt bon ambient. És una bona oportunitat per passejar, trobar alguna ganga i al mateix temps donar suport a la feina que APASC fa cada dia per cuidar els animals abandonats.
1: El mercat obrirà les portes aquest dissabte a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 9 del vespre a la plaça Pere Torrent.
0: I avui és dijous i, per tant, hi ha concert del Festival de Guitarra del Mediterrani a l'Església de Sant Romà. Un cop més, Mar Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía. Unes actuacions que ja s'han convertit en un clàssic a Lloret de Mar. La temporada va començar al març i s'allarga fins a l'octubre. El concert serà, com sempre, a les 9 de la nit a l'Església de Sant Romà. I de cara a l'agost, l'organitzador del festival, Tono Blasi, explica que han preparat 4 concerts ben diferents, sempre amb la guitarra de protagonista. Hi haurà tributs d'Ava, Queen i Paco de Lucía i un concert de la Camerata Venezia entorn les 4 estacions de Vivaldi.
3: Pues mira, comencem el dia 6 d'agost, que fem un concert amb la formació Camerata Venezia, que és una formació barroca de 6 membres que interpreten les 4 estacions de Vivaldi. Tenim el dia 13, que és el següent dijous, els concerts són sempre els dijous. El dia 13 tenim un quartet de corda que fa un tribut a ABBA, amb les peces típiques de la formació ABBA. I després, el dia 20, tenim un altre tribut, en aquest cas, a la banda Queen. És el dia 27, que ve el trio Sirocco, que és també un trio de 2 guitarres i un cajón. Fan un tribut a Paco de Lucía molt, molt ben fet.
0: El Festival de Guitarra del Mediterrani es du a terme a diferents municipis de la costa catalana i en el cas de Lloret ja fa anys que els concerts es fan a l'Església de Sant Romà.
3: Bueno, per lo que fem nosaltres, tant Lloret com l'Església de Sant Romà és el lloc ideal. O sigui, nosaltres som un festival que fem concerts només a esglésies i totes de poblacions turístiques de la costa, amb la qual cosa és que Lloret és el prototip perfecte.
0: Els concerts seran, com sempre, els dijous a les 9 de la nit a l'Església de Sant Romà i el preu de les entrades, que es poden comprar de manera anticipada per internet, és de 15 euros.

0: Menys de 3 minuts i seran ja les 9 del matí, punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dijous 30 de juliol, en plena onada de calor. Ens ha explicat en Xavi Segura que encara en tenim per dies, per tant, molta paciència, intentar protegir-nos d'aquestes temperatures tan elevades. Avui el Bon Dia, Bona Hora l'hem començat en plana política, fixant-nos en el ple d'aquest dilluns, en què, entre altres coses, es va parlar del camí de ronda de Can Juncadella. Tot i així, el punt es va acabar retirant del ple per intentar, doncs, els propers dies arribar a una entesa entre oposició i govern. En tot cas, la problemàtica va venir donada perquè els grups de l'oposició van mostrar la seva desconfiança, també Lloret en Comú, que sí que forma part del govern, perquè la propietat compleixi l'acord. El govern defensa que és un bon acord el que s'ha arribat amb l'empresa perquè s'encarregui de construir el futur camí de ronda i, per tant, per fi, després de tants anys, poder tenir un traçat que la ciutadania pugui gaudir al màxim, tant veïns com visitants, però de moment la cosa ha tornat a quedar encallada, s'ha retirat el punt de l'ordre del dia, hem conegut l'opinió dels diferents grups, excepte Vox, perquè Coque Hernando ens ha comentat que no podia entrar en directe per una afonia, i tots per Lloret, que no està possible la connexió amb aquest grup. La resta ens han donat el seu posicionament, ens han fet conèixer el seu posicionament, i podeu recuperar tota aquesta informació a la nostra pàgina web d'aquí a pocs minuts. També hem escoltat a Elisenda Julià, amb qui hem parlat del concert que oferiran demà a la nit per obrir el cicle Música Santa Cristina d'aquest estiu. Ho farem un quartet en un escenari nou, a davant de l'ermita, a la porta de l'ermita de Santa Cristina, però a l'exterior. Hem explicat també que dissabte hi haurà el segon mercat de segona mà de la PASC, que és l'Associació Protectora dels Animals Sense Casa. Es farà durant tot el dia a la plaça Pere Torrent. I també hem recordat que avui hi ha, com cada dijous, Festival de Guitarra del Mediterrani. I a més hem recordat que durant el mes d'agost aquest festival comptarà amb 4 actuacions especials molt diferents a les habituals que ofereix Mar Segura cada dijous, com avui mateix, a l'Església de Sant Romà. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Esperem que passeu un molt bon dijous. Tornem demà a les 8 en punt. Que vagi bé.
1: Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Tu poses el ritme.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. A partir d'aquest divendres i fins a finals d'agost es durà a terme el cicle Música a Santa Cristina. Totes les actuacions seran a 2:15 de la nit. Els primers convidats són Elisenda Julià Quartet, que actuaran aquest divendres a dins de l'ermita. Després passaran pel cicle el trio Boreas, Roger Pedrós, la Barcelona Big Blues Band i Daniel Logorio. Ens en dona més detalls Guillem Franc, soci de l'obreria.
4: Aquest any seran 5 concerts, 3 dels quals seran a fora i 2 a dins. Hi haurà un concert que és una mica diferent perquè 2 són a la plaça del Pi, però un serà davant de l'ermita amb un escenari una mica més petit. I bueno, així com a destacar una cosa diferent d'aquest any. I també, a part d'haver-hi concerts de música clàssica com sempre, hi ha un parell de concerts de jazz, un d'ells més intimista, més de petit format, i un altre més una big band de jazz, per tant més, amb més energia i amb més intensitat. I bé, això és una de les... Feia temps que no venia una big band de jazz i crec que pot ser algú molt divertit i diferent.
3: Com a novetat, a més de gaudir de propostes ben variades, també hi haurà un concert en català de la mà de Roger Pedrós, participant del Benidorm Fest, que actuarà a la plaça del Pi el 14 d'agost. Tot en un entorn únic com és el de Santa Cristina.
4: Per sort, a Lloret podem gaudir d'un entorn com és el de Santa Cristina, on s'hi pot fer i fem moltes activitats, no? I una d'elles és aquest cicle de concerts que fem a l'estiu. I a vegades pensem en Cap Roig o altres festivals, no? Però a vegades ens oblidem que nosaltres aquí també tenim un lloc idíl·lic davant del mar, a l'ermita, aquell ambient que es crea, no?, amb els concerts al vespre, els vespres d'estiu. I jo animo a tothom que els dic que li agradi la música i que li agradi gaudir de passar una bona estona, que s'hi apunti, perquè és que realment val molt la pena.
3: Les entrades de dins de l'ermita valen 15 euros i les de fora, tant davant de l'ermita com a la plaça del Pi, tenen un cost de 25. Com sempre, els tiquets es poden comprar físicament al Museu del Mar i, com a novetat, ara també en línia, a través del web musicasantacristina.cat. Un total de 5 concerts que s'iniciaran aquest divendres 31 de juliol i s'allargaran fins a finals d'agost.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La PASC, l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, organitza un mercat de segona mà aquest dissabte durant tot el dia a la plaça Pere Torrent. Hi haurà parades amb productes de segona mà molt diversos i la recaptació es destinarà a l'associació. Una representant de l'entitat, Fina Serra, anima tothom a acostar-se al mercat i col·laborar amb la cura dels animals abandonats.
4: La plaça Pere Torrent de Lloret tornarà a omplir-se de vida amb la segona fira de segona mà de PASC, Associació Protectora d'Animals Sense Casa. Hi trobareu parades de segona mà, artesania, roba, objectes curiosos i molt bon ambient. És una bona oportunitat per passejar, trobar alguna ganga i al mateix temps donar suport a la feina que APAS fa cada dia per cuidar els animals abandonats.
3: El mercat obrirà les portes aquest dissabte a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 9 del vespre.
2: La previsió meteorològica.
3: Donem pas ara a la previsió meteorològica que ens ofereix en Xavi Segura. Quan vulguis, Xavi, bon dia.
5: Bon dia. El nou episodi de calor intensa que hem iniciat s'allargarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve. De fet, avui hi haurà un pic de calor en moltes comarques, sobretot al prelitoral, interior, Pirineu, Prepirineu, i a la Costa Brava, sobretot alt i baix Empordà, aquí a Lloret, temperatures segurament màximes semblants a les d'ahir, tot i que la nit doncs, ha estat més càlida. Aquestes mínimes tropicals que guanyen terreny i també valors cap amunt, i al centre del dia una màxima que rondarà els 32 graus a l'interior de Lloret, amb xafogor cada cop més marcada. Per tant, dia sufocant, de plena canícula, temperatures clarament per sobre de la mitjana per aquesta nova glopada molt càlida provinent del nord de l'Àfrica, i pols en suspensió que anirà en augment, això sí, amb sol radiant sense excepcions, només algun núvol baix matinal, si és que arriba a aparèixer, tant avui com demà, i també al cap de setmana. Demà divendres, la veritat és que continuarem amb unes temperatures semblants, nit càlida, dia sufocant, a l'interior baixen una mica els termòmetres, però vaja, poc es notarà, continuarem sota els efectes d'aquesta calorada que, en punt, sobretot de l'interior, serà una nova onada de calor. Finalment no la quarta, perquè l'anterior onada de calor, el Meteocat va confirmar ahir que li treu aquesta etiqueta perquè no va complir els requisits, els llindars establerts per onada de calor. Per tant, aquesta serà la tercera oficial de l'estiu a Catalunya, un cap de setmana que serà tranquil, assolellat, pocs matisos aquí a la costa, amb xafogor, calor, i entre diumenge i l'inici de la setmana vinent tindrem un nou pic càlid.
3: Moltes gràcies, Xavi. El termòmetre s'enfila als 30 graus en aquest moment.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a compreuesclat.com.
1: Ritme a la teu. Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies. Bon dia, us parla Josep Altafulla. Elisenda Julià Quartet obrirà el cicle Música a Santa Cristina d'aquest estiu. Serà aquest divendres amb un nou escenari. Com és habitual, l'obreria oferirà concerts dins de l'ermita i a la plaça del Pi, però en aquesta ocasió muntarà un escenari nou a l'espai que hi ha davant mateix de la porta principal de l'ermita. La cantant del quartet, Elisenda Julià, explica que el repertori el conformaran alguns clàssics del jazz que han arranjat i que publicaran el seu proper disc.
3: Farem un recull de temes que són els que formaran part del pròxim disc que està a punt de sortir i són estàndards de jazz de noms com George Gershwin o Cole Porter, dels que més ens agraden i arranjats a la nostra manera.
2: Elisenda Julià no ha actuat mai al paratge de Santa Cristina, però els seus pares sí, i assegura que té moltes ganes de conèixer l'espai.
3: No hi he estat mai, he vist fotos i em sembla un lloc preciós. Sí que els meus pares són músics i hi havien tocat, que l'altre dia vam estar parlant i van tocar potser quan el meu pare tenia la meva edat, i és un lloc que em ve molt de gust conèixer.
2: La seva música és original dels anys 30-40, però creu que atrapa a un públic molt ampli.
3: No t'ho sabria dir. Sí que suposo que per l'època de la música que toquem, que són anys 30-40, sembla que potser hauria de ser un públic una mica més de generacions passades, no? Perquè era la música pop del moment, però jo crec que és una música que també arriba a qualsevol edat.
2: A banda de la veu d'Elisenda Julià, formen part del quartet Guillem García al piano, Camil Alcarazo al contrabaix i Joan Moll a la bateria. El concert serà aquest divendres a 11:15 de la nit. Les entrades valen 25 euros i es poden comprar al Museu del Mar, a Intràpolis o bé a taquilla. Recordem que abans de l'actuació, qui ho vulgui podrà menjar alguna cosa allà mateix.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: teus ulls.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: baixa lenta. Trec la roba, em dóna el tur, no ets parienta. Pots casar, va, i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Arni Montana ha complert un somni en actuar a l'escenari principal del Festival Zebra, un dels més prestigiosos de tot l'estat espanyol. Ell mateix assegura que ha estat un plaer poder actuar-hi i n'està molt orgullós.
4: Actuant al Festival Zebra, un dels millors escenaris possibles en tot l'estat espanyol, la veritat que és un plaer per mi. Fa 20 anys, quan vaig començar amb tot això, la veritat és que somiava amb estar amb escenaris com aquest, i avui, després de molt d'esforç, la veritat, puc dir i tinc l'oportunitat d'haver participat en aquest escenari privilegiat, somiat i únic.
3: El discjòquei compara la participació en aquest festival amb jugar un partit al Camp Nou.
4: Actuar davant de 40 o 50 mil persones, la veritat és que és una passada. Hi ha camps de futbol de primera divisió que tenen menys aforament que el que teníem nosaltres en aquest festival. Així que la veritat que molt orgullós, i Camp Nou de la música nacional hem tocat.
3: Arni Montana fa més de 2 dècades que es dedica a la música comercial electrònica i considera que el secret de l'èxit són, sobretot, la perseverança i la confiança.
4: Ser perseverant, insistir, continuar, seguir creient. La veritat és que són molts anys somiant i són molts anys treballant i superant molts de dies en els quals a vegades, evidentment, penses que no arriba o que costa una mica més, però al final continuar i creure tu crec que et dona aquest petit plus, donar-li una oportunitat més cada dia, perquè al final no és una oportunitat més a llarg termini, sinó cada dia donar-te una oportunitat més crec que et fa aconseguir-la.
3: Malgrat actuar davant de prop de 50.000 persones, el lloretenc assegura que no es va posar nerviós, sinó que sentia unes ganes immenses de començar i gaudir molt.
4: La veritat que sorprendrà la resposta, però confiança, ganes, excitació. O sigui, en cap moment no em poso nerviós en un escenari així, porto uns anys fent-ho, i la veritat és que tenia ganes de començar, tenia ganes de sentir que interactuava i gaudir-ho, perquè al final és una hora i encara que es pugui semblar molt, és molt poquet.
3: Tot i actuar a altes hores de la matinada, Arni Montana va oferir un show molt enèrgic, i és que assegura que així són els seus espectacles.
4: Els meus espectacles al final són amb molta energia, jo sóc una persona energètica ja de base, creatiu, dinàmic, a mi m'agrada molt interactuar amb el públic, interactuar amb el micro, participar d'alguna o altra manera, i evidentment amb música energètica que m'agrada transmetre.
3: Un altre dels secrets del seu èxit és l'aparador que té l'artista lloretenc cada hivern a Marxiga Formigal.
4: Tinc la sort de tenir un aparador molt bo a Formigal a l'hivern, que em permet ensenyar la meva feina, em dona la possibilitat cada setmana de tenir un aparador espectacular, i al final la feina més un bon aparador és el millor pack, el millor combo per poder-te fer un petit nom, i la veritat és que actuen en festivals com el de la darrera setmana et donen molta visibilitat, i al final dintre del món del DJ nacional sí que, bueno, comencem a tenir un foradet.
3: Tot plegat li ha permès fer-se un nom com a DJ, i conseqüentment cada estiu pot escollir on accepta actuar. En aquest sentit, abans que una gran quantitat de shows, prefereix qualitat i molt de gaudi. La propera cita que té apuntada a l'agenda és el Festival Medusa, que també se celebra a la platja valenciana de Cullera. Serà diumenge 16 d'agost.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1, i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Les cançons amb ritme. Amb melodia. amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Ràdio Lloret.
1: Sí, que tenemos aquí Catalunya.
2: Oh, yeah, tot el que puc fer.

0: quedarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent?
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Continua el debat sobre el futur del camí de ronda de Can Juncadella. El govern municipal va retirar del ple d'aquest dilluns el conveni que havia de permetre desencallar l'obertura d'aquest tram del camí de ronda, on està ubicada la finca vinculada a l'expresident del Kazakhstan. Després que diversos grups municipals demanessin més temps per analitzar-lo i expressessin també dubtes sobre el seu contingut. L'acord recollia que l'empresa Flinder Data havia d'assumir el cost íntegre de la redacció de planejament i l'execució de les obres del nou traçat del camí de ronda, mentre que el consistori es faria càrrec de la tramitació urbanística. Un cop finalitzades les obres, el camí passaria a ser d'ús públic. El conflicte judicial que s'allarga des de fa més de 15 anys ha patit molts entrebancs. El 2016, policia local i agents rurals van obligar a obrir el camí en compliment d'una sentència de l'Audiència Provincial de Girona. Va ser aleshores quan l'empresa gestora va presentar un recurs de cassació i van a posar entraves a les persones que passaven pel camí, fins al punt que es van arribar a produir enfrontaments entre veïns i la seguretat privada de la finca. 7 anys més tard, l'any 2023, una nova sentència, aquest cop del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, desestimava el recurs de Flinder Data i tornava a posicionar-se a favor del consistori. Aquest fet va provocar que es ratifiqués de manera definitiva la titularitat pública del camí de Can Juncadella, que va des de Cala Canyelles fins a Cala Morisca. Ara, 3 anys després, el camí continua tancat, ja que només la meitat de tot el tram és practicable i romandrà tancat fins que no es pugui garantir la total seguretat de la ciutadania. És per aquest motiu que l'Ajuntament va intentar arribar a un acord amb Flinder Data perquè el camí pugui ser accessible pels lloretencs, encara que s'hagi de modificar una mica el seu recorregut. Els grups de l'oposició, però, no acaben de fiar-se que l'empresa compleixi l'acord i els preocupa que aquesta trobi la manera de retardar encara més l'obertura del camí. En una roda de portaveus hem recollit les diferents opinions dels grups municipals. Comencem amb el portaveu de Lloret en Comú, Frederic Guic, que malgrat formar part del govern es va mostrar crítica amb l'acord per la desconfiança que genera la propietat. Guic explica que els sembla bé que es retirés el punt de l'ordre del dia, ja que, segons ells, el conveni permetia dilatar a l'empresa encara més l'obertura del camí.
4: Doncs serien punts que nosaltres creiem que permetien a la propietat dilatar encara més en el temps l'obertura i l'adaptació d'aquest camí, entenien que eren paranys administratius que l'únic que feien era blindar aquest espai per la propietat. Les diferents sentències que hi ha hagut ens han donat la raó. Llavors, el camí és públic, s'ha d'adequar la part del camí que a dia d'avui no és practicable, i no és practicable perquè durant aquests 17 anys que portem de litigis ja s'ha encarregat la propietat de malmetre el camí i de limitar el seu accés.
3: Continuem amb Sumem Lloret i ho fem amb la seva líder, Lara Torres. Des de Sumem Lloret, des d'un principi es va dir que es votaria en contra del conveni, ja que diuen que és un tema de fons i que la justícia ha de ser igual per tothom. El grup posa també especial atenció en la passera que la propietat preveu posar per tal que el camí quedi el més allunyat possible de la seva finca.
5: Creiem que si s'ha d'arribar a un acord ha de ser a posterioritat de que aquest camí de ronda que el jutge ens ha dit que tenim estigui obert a la seva totalitat, no només una part. I en el sentit del conveni, el tema de que la propietat en preveu fer una passera de 200 metres per tal de que quedi el més allunyat possible de la seva finca, una passera espectacular que passaria per sobre del mar, però nosaltres el que veiem és que aquesta passera tindrà un manteniment molt elevat perquè, com explicava, està ben bé per sobre el mar, i que l'Ajuntament de Lloret de Mar no té la capacitat de fer aquest manteniment.
3: Des d'Esquerra Republicana, el seu portaveu, Albert Ferrandez, assegura que per l'actual govern socialista dirigit per Lamelas, la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha estat suficient. Continuar negociant, diu Ferrandez, ha estat el primer error. Considera més que el conveni el que fa és posar sobre la taula un camí nou que no té res a veure amb l'anterior i exigeix que el camí quedi obert de manera provisional fins que el nou no estigui fet, com una garantia que la propietat compleixi amb la seva part.
6: El camí realment no està dibuixat. Tu entres a la finca i és com si estiguessis al bosc. No hi ha, no veus el camí, no està ben senyalitzat, no està net. Per tant, el que nosaltres exigim és això, que aquest camí quedi obert de manera provisional, si li volem dir, fins que el nou no estigui fet. I aquesta serà la millor garantia d'assegurar-nos que la propietat construeixi el camí nou, perquè insisteixo i per això he fet tot l'històric. Com que el problema és que la propietat no vol que el camí antic existeixi perquè passa molt a prop de casa seva, si aquest camí el tornem a fer practicable, ells seran els primers que tindran pressa en fer-nos fora d'allà i per tant seran els primers que tindran un incentiu i tindran moltes ganes de que el camí nou que han proposat sigui una realitat.
3: D'altra banda, Albert Robert, representant de Tots per Lloret, explica que tenint en compte el context del consistori amb la propietat, es van alegrar que el punt quedés fora de l'ordre del dia.
7: Bé, des de Tots per Lloret ens vam alegrar que el punt es traiés de l'ordre del dia perquè entenem que és un punt dels més importants d'aquesta legislatura. Venim d'un històric important amb aquesta propietat on hem vist i s'ha demostrat que no han complert anteriors convenis que ja s'havien signat amb l'Ajuntament i, per tant, tot i que nosaltres ens anàvem a abstenir, entenent que ja s'havien fet passos importants per tirar endavant aquest traçat nou definitivament, enteníem que hagués sigut bo que la majoria dels partits representats en aquest Ajuntament estiguessin satisfets o almenys tinguessin garantida la seguretat per tirar endavant aquest nou conveni, per tant, aquest traçat definitiu.
3: Carlos Clos, portaveu de Junts, assegura que tot i no estar en contra de negociar, desconfien de la propietat que, segons ells, intenta allargar encara més el procediment. A més, explica, des de Junts, també tenen una manca de confiança amb l'alcalde Lamelas, qui lidera la situació.
8: El camí de Ronda, evidentment, és un actiu patrimonial de Lloret impressionant. El que volem tots, i així ens va quedar palès en el ple, és que s'obri el camí de Ronda, que estigui a disposició dels veïns i veïnes de Lloret i que estigui a disposició de la gent que ens visita. És un actiu, insisteixo, increïble i hem de treballar perquè estigui obert quan abans millor. Però també creiem que ha d'estar molt, molt clar tots els punts perquè la propietat ens ha donat mostres repetidament de que la seva voluntat no ha sigut mai obrir aquest camí. I, per tant, hem de ser molt, molt curosos.
3: L'últim a parlar-ne és Alejandro Pérez, representant del govern socialista, que assegura que negocien d'ençà que van entrar al govern i que el lideratge de Lamelas ha aconseguit avançar fins on no s'havia arribat en tants anys. Tanmateix, entén la desconfiança de l'oposició cap a la propietat, però insisteix que les negociacions han prosperat de manera adequada i demana desembussar d'una vegada per totes la situació.
9: Sisplau, si tenim l'oportunitat de poder tenir per fi aquest camí de Ronda, a més molt millorat, gràcies a les negociacions que s'han fet i gràcies doncs, a la feina que s'ha fet anteriorment, no? Tirant endavant processos jurídics, doncs, sisplau, tirem endavant. Entenc que les dificultats que s'han tingut durant aquests anys doncs, poden generar desconfiança, però les negociacions han prosperat de manera adequada i ara es tracta dels interessos de tots els ciutadans i ciutadanes i, per tant, doncs, hem d'acabar de finalitzar aquest procés, desembussar aquest tema i doncs, quan abans comencem, abans podrem gaudir d'aquest camí de Ronda.
3: Caldrà veure com es desencalla el conflicte i si finalment els grups de l'oposició i govern aconsegueixen arribar a una entesa que permeti als lloretencs i lloretenques poder tornar a gaudir d'aquest tram del camí de Ronda.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Avui és dijous i, per tant, hi ha concert del Festival de Guitarra del Mediterrani a l'Església de Sant Romà. Un cop més, Mar Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía. Unes actuacions que ja s'han convertit en un clàssic a Lloret de Mar. La temporada va començar al març i s'allarga fins a l'octubre, tal com assenyala l'organitzador del festival, Tono Blasi.
4: Ja portem des del març i això durarà fins a final d'octubre, que cada dijous fem un concert de guitarra, és sempre el mateix, vull dir que va destinat més a un públic més turista, però sí, és un concert de guitarra cada dijous. Intentem a l'agost canviar per fer-ho més atractiu pel públic local, també.
3: El concert d'aquesta nit començarà a les 9 a l'Església de Sant Romà. I de cara a l'agost, com explicava Tono Blasi, han preparat 4 concerts ben diferents, sempre amb la guitarra de protagonista.
4: Comencem el dia 6 d'agost, que fem un concert amb la formació Camerata Venezia, que és una formació barroca de 6 membres que interpreten les 4 estacions de Vivaldi. Tenim el dia 13, que és el següent dijous, els concerts són sempre els dijous. El dia 13 tenim un quartet de corda que fa un tribut a ABBA, amb les peces típiques de la formació ABBA. I després, el dia 20, tenim un altre tribut, en aquest cas, a la banda Queen. És el dia 27, que ve el trio Sirocco, que és també un trio de 2 guitarres i un cajón. Fan un tribut a Paco de Lucía molt, molt ben fet.
3: El Festival de Guitarra del Mediterrani es du a terme a diferents municipis de la costa catalana. A Lloret de Mar ja fa anys que els concerts es fan a l'Església de Sant Romà.
4: Per lo que fem nosaltres, tant Lloret com l'Església de Sant Romà és el lloc ideal. O sigui, nosaltres som un festival que fem concerts només a esglésies i totes de poblacions turístiques de la costa, amb la qual és que Lloret és el prototip perfecte. A més, la ubicació de l'església és fantàstica, perquè està ben bé al centre, a peu de tot. Vull dir que pots anar-hi caminant des de tot arreu, és superfàcil d'arribar, és un lloc emblemàtic, un edifici emblemàtic de Lloret, és que reuneix totes les característiques que nosaltres busquem.
3: Els concerts es fan tots els dijous a les 9 de la nit a l'Església de Sant Romà i el preu de les entrades, que es poden comprar de manera anticipada per internet, és de 15 euros.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Elisenda Julià Quartet obrirà el cicle Música a Santa Cristina d'aquest estiu. Serà aquest divendres amb un nou escenari. Com és habitual, l'obreria oferirà concerts dins de l'ermita i a la plaça del Pi, però en aquesta ocasió muntarà un escenari nou a l'espai que hi ha davant mateix de la porta principal de l'ermita. La cantant del quartet, Elisenda Julià, explica que el repertori el conformaran alguns clàssics del jazz que han arranjat i que publicaran el seu proper disc.
3: Farem un recull de temes que són els que formaran part del pròxim disc que està a punt de sortir i són estàndards de jazz de noms com George Gershwin o Cole Porter, dels que més ens agraden i arranjats a la nostra manera.
2: Elisenda Julià no ha actuat mai al paratge de Santa Cristina, però els seus pares sí, i assegura que té moltes ganes de conèixer l'espai.
3: No hi he estat mai, he vist fotos i em sembla un lloc preciós. Sí que els meus pares són músics i hi havien tocat, que l'altre dia vam estar parlant i van tocar potser quan el meu pare tenia la meva edat, i és un lloc que em ve molt de gust conèixer.
2: La seva música és original dels anys 30-40, però creu que atrapa a un públic molt ampli.
3: No t'ho sabria dir. Sí que suposo que per l'època de la música que toquem, que són anys 30-40, sembla que potser hauria de ser un públic una mica més de generacions passades, no? Perquè era la música pop del moment, però jo crec que és una música que també arriba a qualsevol edat.
2: A banda de la veu d'Elisenda Julià, formen part del quartet Guillem García al piano, Camil Alcarazo al contrabaix i Joan Moll a la bateria. El concert serà aquest divendres a 11:15 de la nit. Les entrades valen 25 euros i es poden comprar al Museu del Mar, a Intràpolis o bé a taquilla. Recordem que abans de l'actuació, qui ho vulgui podrà menjar alguna cosa allà mateix.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: vindran.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau.

Vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La PASC, l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, organitza un mercat de segona mà aquest dissabte durant tot el dia a la plaça Pere Torrent. Hi haurà parades amb productes de segona mà molt diversos i la recaptació es destinarà a l'associació. Una representant de l'entitat, Fina Serra, anima tothom a acostar-se al mercat i col·laborar amb la cura dels animals abandonats.
4: La plaça Pere Torrent de Lloret tornarà a omplir-se de vida amb la segona fira de segona mà de PASC, Associació Protectora d'Animals Sense Casa. Hi trobareu parades de segona mà, artesania, roba, objectes curiosos i molt bon ambient. És una bona oportunitat per passejar, trobar alguna ganga i al mateix temps donar suport a la feina que APAS fa cada dia per cuidar els animals abandonats.
3: El mercat obrirà les portes aquest dissabte a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 9 del vespre.
2: La previsió meteorològica.
3: A la previsió meteorològica ens comencem a fixar ja també en el cap de setmana. Xavi Segura, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquí a Lloret, temperatures segurament màximes semblants a les d'ahir, tot i que la nit doncs ha estat més càlida. Aquestes mínimes tropicals que guanyen terreny i també valors cap amunt, tant dia sufocant de plena canícula, temperatures clarament per sobre de la mitjana per aquesta nova aglopada molt càlida provinent del nord de l'Àfrica, i pols en suspensió que aniran en augment, això sí, amb sol radiant sense excepcions, només algun núvol baix matinal, si és que arriba a aparèixer, avui com demà i també al cap de setmana. Demà divendres, la veritat és que continuarem amb unes temperatures semblants, nit càlida, dia sufocant, a l'interior baixen una mica els termòmetres, però vaja, poc es notarà, continuarem sota els efectes d'aquesta calorada que, en punt, sobretot de l'interior, serà una nova onada de calor. Finalment no la quarta, perquè l'anterior onada de calor, el Meteocat va confirmar ahir que li treu aquesta etiqueta perquè no va complir els requisits, els llindars establerts per onada de calor. Per tant, aquesta serà la tercera oficial de l'estiu a Catalunya, un cap de setmana que serà tranquil, assolellat, pocs matisos aquí a la costa, amb xafogor, calor, i entre diumenge i l'inici de la setmana vinent tindrem un nou pic càlid.
3: Moltes gràcies, Xavi. 27 graus tenim a Lloret en aquests moments.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Seguim el teu ritme.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Arni Montana ha complert un somni en actuar a l'escenari principal del Festival Zebra, un dels més prestigiosos de tot l'estat espanyol. Ell mateix assegura que ha estat un plaer poder actuar-hi i n'està molt orgullós.
4: Actuant al Festival Zebra, un dels millors escenaris possibles en tot l'estat espanyol, la veritat que és un plaer per mi. Fa 20 anys, quan vaig començar amb tot això, la veritat és que somiava amb estar en escenaris com aquest, i avui, després de molt d'esforç, la veritat, puc dir i tinc l'oportunitat d'haver participat en aquest escenari privilegiat, somiat i únic.
3: El discjòquei compara la participació en aquest festival amb jugar un partit al Camp Nou.
4: Actuar davant de 40 o 50 mil persones, la veritat és que és una passada. Hi ha camps de futbol de primera divisió que tenen menys aforament que el que teníem nosaltres en aquest festival. Així que la veritat que molt orgullós, i Camp Nou de la música nacional hem tocat.
3: Arni Montana fa més de 2 dècades que es dedica a la música comercial electrònica i considera que el secret de l'èxit són, sobretot, la perseverança i la confiança.
4: Ser perseverant, insistir, continuar, seguir creient. La veritat és que són molts anys somiant i són molts anys treballant i superant molts de dies en els quals, a vegades, evidentment, penses que no arriba o que costa una mica més, però al final continuar i creure tu crec que et dona aquest petit plus. Donar-li una oportunitat més cada dia, perquè al final no és una oportunitat més a llarg termini, sinó cada dia. Donar-te una oportunitat més crec que et fa aconseguir-la.
3: Malgrat actuar davant de prop de 50.000 persones, el lloretenc assegura que no es va posar nerviós, sinó que sentia unes ganes immenses de començar i gaudir molt.
4: La veritat que sorprendrà la resposta, però confiança, ganes, excitació. O sigui, en cap moment no em poso nerviós en una escenari així, porto uns anys fent-ho, i la veritat és que tenia ganes de començar, tenia ganes de sentir que interactuava i gaudir-ho, perquè al final és una hora i encara que es pugui semblar molt, és molt poquet.
3: Tot i actuar a altes hores de la matinada, Arni Montana va oferir un show molt enèrgic i és que assegura que així són els seus espectacles.
4: Els meus espectacles al final són amb molta energia, jo sóc una persona energètica ja de base, creatiu, dinàmic, a mi m'agrada molt interactuar amb el públic, interactuar amb el micro, participar d'alguna o altra manera, i evidentment amb música energètica que m'agrada transmetre.
3: Un altre dels secrets del seu èxit és l'aparador que té l'artista lloretenc cada hivern a Marxiga Formigal.
4: Tinc la sort de tenir un aparador molt bo a Formigal a l'hivern, que em permet ensenyar la meva feina, em dona la possibilitat cada setmana de tenir un aparador espectacular, i al final la feina més un bon aparador és el millor pack, el millor combo per poder-te fer un petit nom, i la veritat és que actuen en festivals com el de la darrera setmana et donen molta visibilitat, i al final dintre del món del DJ nacional sí que, bueno, comenceu a tenir un foradet.
3: Tot plegat li ha permès fer-se un nom com a discjòquei i, conseqüentment, cada estiu pot escollir on accepta actuar. En aquest sentit, abans que una gran quantitat de shows, prefereix qualitat i molt de gaudi. La propera cita que té apuntada a l'agenda és el Festival Medusa, que també se celebra a la platja valenciana de Cullera. Serà diumenge 16 d'agost.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1, i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Continua el debat sobre el futur del camí de ronda de Can Juncadella. El govern municipal va retirar del ple d'aquest dilluns el conveni que havia de permetre desencallar l'obertura d'aquest tram del camí de ronda, on està ubicada la finca vinculada a l'expresident del Kazakhstan. Després que diversos grups municipals demanessin més temps per analitzar-lo i expressessin també dubtes sobre el seu contingut. L'acord recollia que l'empresa Flinder Data havia d'assumir el cost íntegre de la redacció de planejament i l'execució de les obres del nou traçat del camí de ronda, mentre que el consistori es faria càrrec de la tramitació urbanística. Un cop finalitzades les obres, el camí passaria a ser d'ús públic. El conflicte judicial que s'allarga des de fa més de 15 anys ha patit molts entrebancs. El 2016, policia local i agents rurals van obligar a obrir el camí en compliment d'una sentència de l'Audiència Provincial de Girona. Va ser aleshores quan l'empresa gestora va presentar un recurs de cassació i van a posar entraves a les persones que passaven pel camí, fins al punt que es van arribar a produir enfrontaments entre veïns i la seguretat privada de la finca. 7 anys més tard, l'any 2023, una nova sentència, aquest cop del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, desestimava el recurs de Flinder Data i tornava a posicionar-se a favor del consistori. Aquest fet va provocar que es ratifiqués de manera definitiva la titularitat pública del camí de Can Juncadella, que va des de Cala Canyelles fins a Cala Morisca. Ara, 3 anys després, el camí continua tancat, ja que només la meitat de tot el tram és practicable i romandrà tancat fins que no es pugui garantir la total seguretat de la ciutadania. És per aquest motiu que l'Ajuntament va intentar arribar a un acord amb Flinder Data perquè el camí pugui ser accessible pels lloretencs, encara que s'hagi de modificar una mica el seu recorregut. Els grups de l'oposició, però, no acaben de fiar-se que l'empresa compleixi l'acord i els preocupa que aquesta trobi la manera de retardar, encara més, l'obertura del camí. En una roda de portaveus hem recollit les diferents opinions dels grups municipals. Comencem amb el portaveu de Lloret en Comú, Frederic Guic, que malgrat formar part del govern es va mostrar crític amb l'acord per la desconfiança que genera la propietat. Guic explica que els sembla bé que es retirés el punt de l'ordre del dia, ja que, segons ells, el conveni permetia dilatar a l'empresa encara més l'obertura del camí.
4: Doncs serien punts que nosaltres creiem que permetien a la propietat dilatar encara més en el temps l'obertura i l'adaptació d'aquest camí, entenien que eren paranys administratius que l'únic que feien era blindar aquest espai per la propietat. Les diferents sentències que hi ha hagut ens han donat la raó. Llavors, el camí és públic, s'ha d'adequar la part del camí que a dia d'avui no és practicable, i no és practicable perquè durant aquests 17 anys que portem de litigis ja s'ha encarregat la propietat de malmetre el camí i de limitar el seu accés.
3: Continuem amb Sumem Lloret i ho fem amb la seva líder, Lara Torres. Des de Sumem Lloret, des d'un principi es va dir que es votaria en contra del conveni, ja que diuen que és un tema de fons i que la justícia ha de ser igual per tothom. El grup posa també especial atenció en la passera que la propietat preveu posar per tal que el camí quedi el més allunyat possible de la seva finca.
5: Creiem que si s'ha d'arribar a un acord ha de ser a posterioritat de que aquest camí de ronda que el jutge ens ha dit que tenim estigui obert a la seva totalitat, no només una part. I en el sentit del conveni, el tema de que la propietat en preveu fer una passera de 200 metres per tal de que quedi el més allunyat possible de la seva finca, una passera espectacular que passaria per sobre del mar, però nosaltres el que veiem és que aquesta passera tindrà un manteniment molt elevat perquè, com bé explicava, està ben bé per sobre el mar, i que l'Ajuntament de Lloret de Mar no té la capacitat de fer aquest manteniment.
3: Des d'Esquerra Republicana, el seu portaveu, Albert Ferrandez, assegura que per l'actual govern socialista dirigit per Lamelas, la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha estat suficient. Continuar negociant, diu Ferrandez, ha estat el primer error. Considera més que el conveni el que fa és posar sobre la taula un camí nou que no té res a veure amb l'anterior i exigeix que el camí quedi obert de manera provisional fins que el nou no estigui fet, com una garantia que la propietat compleixi amb la seva part.
6: El camí realment no està dibuixat. Tu entres a la finca i és com si estiguessis al bosc. No hi ha, no veus el camí, no està ben senyalitzat, no està net. Per tant, el que nosaltres exigim és això, que aquest camí quedi obert de manera provisional, si li volem dir, fins que el nou no estigui fet. I aquesta serà la millor garantia d'assegurar-nos que la propietat construeixi el camí nou, perquè insisteixo i per això he fet tot l'històric. Com que el problema és que la propietat no vol que el camí antic existeixi perquè passa molt a prop de casa seva, hòstia, aquest camí el tornem a fer practicable, ells seran els primers que tindran pressa en fer-nos fora d'allà i per tant seran els primers que tindran un incentiu i tindran moltes ganes de que el camí nou que han proposat sigui una realitat.
3: D'altra banda, Albert Robert, representant de Tots per Lloret, explica que tenint en compte el context del consistori amb la propietat, es van alegrar que el punt quedés fora de l'ordre del dia.
7: Bé, des de Tots per Lloret ens vam alegrar que el punt es traiés de l'ordre del dia perquè entenem que és un punt dels més importants d'aquesta legislatura. Venim d'un històric important amb aquesta propietat on hem vist i s'ha demostrat que no han complert anteriors convenis que ja s'havien signat amb l'Ajuntament i, per tant, tot i que nosaltres ens anàvem a abstenir, entenent que ja s'havien fet passos importants per tirar endavant aquest traçat nou definitivament, enteníem que hagués sigut bo que la majoria dels partits representats en aquest Ajuntament estiguessin satisfets o almenys tinguessin garantida la seguretat per tirar endavant aquest nou conveni, per tant, aquest traçat definitiu.
3: Carlos Clos, portaveu de Junts, assegura que tot i no estar en contra de negociar, desconfien de la propietat que, segons ells, intenta allargar encara més el procediment. A més, explica, des de Junts, també tenen una manca de confiança amb l'alcalde Lamelas, qui lidera la situació.
8: El camí de Ronda, evidentment, és un actiu patrimonial de Lloret impressionant. El que volem tots, i així ens va quedar palès en el ple, és que s'obri el camí de Ronda, que estigui a disposició dels veïns i veïnes de Lloret i que estigui a disposició de la gent que visita. És un actiu, insisteixo, increïble i hem de treballar perquè estigui obert quan abans millor. Però també creiem que ha d'estar molt, molt clar tots els punts perquè la propietat ens ha donat mostres repetidament de que la seva voluntat no ha sigut mai obrir aquest camí. I, per tant, hem de ser molt, molt curosos.
3: L'última a parlar-ne és Alejandro Pérez, representant del govern socialista, que assegura que negocien d'ençà que van entrar al govern i que el lideratge de Lamelas ha aconseguit avançar fins on no s'havia arribat en tants anys. Tanmateix, entén la desconfiança de l'oposició cap a la propietat, però insisteix que les negociacions han prosperat de manera adequada i demana desembussar d'una vegada per totes la situació.
9: Sisplau, si tenim l'oportunitat de poder tenir per fi aquest camí de Ronda, a més molt millorat, gràcies a les negociacions que s'han fet i gràcies doncs, a la feina que s'ha fet anteriorment, no? Tirant endavant processos jurídics, doncs, sisplau, tirem endavant. Entenc que les dificultats que s'han tingut durant aquests anys doncs, poden generar desconfiança, però les negociacions han prosperat de manera adequada i ara es tracta dels interessos de tots els ciutadans i ciutadanes i, per tant, doncs, hem d'acabar de finalitzar aquest procés, desembussar aquest tema i doncs, quan abans comencem, abans podrem gaudir d'aquest camí de Ronda.
3: Caldrà veure com es desencalla el conflicte i si finalment els grups de l'oposició i govern aconsegueixen arribar a una entesa que permeti als lloretencs i lloretenques poder tornar a gaudir d'aquest tram del camí de Ronda.
10: Més info a novaradiolloret.cat.
11: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Elisenda Julià Quartet obrirà el cicle Música a Santa Cristina d'aquest estiu. Serà aquest divendres amb un nou escenari. Com és habitual, l'obreria oferirà concerts dins de l'ermita i a la plaça del Pi, però en aquesta ocasió muntarà un escenari nou a l'espai que hi ha davant mateix de la porta principal de l'ermita. La cantant del quartet, Elisenda Julià, explica que el repertori el conformaran alguns clàssics del jazz que han arranjat i que publicaran el seu proper disc.
4: Farem un recull de temes que són els que formaran part del pròxim disc, que està a punt de sortir, i són estàndards de jazz de noms com George Gershwin o Cole Porter, dels que més ens agraden i arranjats a la nostra manera.
3: Elisenda Julià no ha actuat mai al paratge de Santa Cristina, però els seus pares sí, i assegura que té moltes ganes de conèixer l'espai.
4: No hi he estat mai, he vist fotos i em sembla un lloc preciós. Sí que els meus pares són músics i hi havien tocat, que l'altre dia vam estar parlant i van tocar potser quan el meu pare tenia la meva edat, i és un lloc que em ve molt de gust conèixer.
3: La seva música és original dels anys 30-40, però creu que atrapa a un públic molt ampli.
4: No t'ho sabria dir. Sí que suposo que per l'època de la música que toquem, que són anys 30-40, sembla que potser hauria de ser un públic una mica més de generacions passades, no? Perquè era la música pop del moment, però jo crec que és una música que també arriba a qualsevol edat.
3: A banda de la veu de l'Elisenda Julià, formen part del quartet Guillem García al piano, Camil Alcarazo al contrabaix i Joan Moll a la bateria. El concert serà aquest divendres a 11:15 de la nit. Les entrades valen 25 euros i es poden comprar al Museu del Mar, a Intràpolis o bé a taquilla. Recordem que abans de l'actuació, qui ho vulgui podrà menjar alguna cosa allà mateix.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
9: Escoltes la fórmula musical...

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Avui és dijous i, per tant, hi ha concert del Festival de Guitarra del Mediterrani a l'Església de Sant Romà. Un cop més, Mar Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía. Unes actuacions que ja s'han convertit en un clàssic a Lloret de Mar. La temporada va començar al març i s'allarga fins a l'octubre, tal com assenyala l'organitzador del festival, Tono Blasi.
4: Ja portem des del març i això durarà fins a final d'octubre, que cada dijous fem un concert de guitarra. És sempre el mateix, vull dir que va destinat més a un públic més turista, però sí, és un concert de guitarra cada dijous. Intentem a l'agost canviar per fer-ho més atractiu pel públic local, també.
3: El concert d'aquesta nit començarà a les 9 a l'Església de Sant Romà. I de cara a l'agost, com explicava Tono Blasi, han preparat 4 concerts ben diferents, sempre amb la guitarra de protagonista.
4: Comencem el dia 6 d'agost, que fem un concert amb la formació Camerata Venezia, que és una formació barroca de 6 membres que interpreten les 4 estacions de Vivaldi. Tenim el dia 13, que és el següent dijous, els concerts són sempre els dijous. El dia 13 tenim un quartet de corda que fa un tribut a ABBA, amb les peces típiques de la formació ABBA. I després, el dia 20, tenim un altre tribut, en aquest cas, a la banda Queen. És el dia 27, que ve el trio Sirocco, que és també un trio de 2 guitarres i un cajón, en un tribut a Paco de Lucía molt, molt ben fet.
3: El Festival de Guitarra del Mediterrani es du a terme a diferents municipis de la costa catalana. A Lloret de Mar ja fa anys que els concerts es fan a l'Església de Sant Romà.
4: Per lo que fem nosaltres, tant Lloret com l'Església de Sant Romà, és el lloc ideal. O sigui, nosaltres som un festival que fem concerts només a esglésies i totes de poblacions turístiques de la costa, amb la qual cosa és que Lloret és el prototip perfecte. A més, la ubicació de l'església és fantàstica, perquè està ben bé al centre, a peu de tot. Vull dir que pots anar-hi caminant des de tot arreu, és superfàcil d'arribar, és un lloc emblemàtic, un edifici emblemàtic de Lloret, és que reuneix totes les característiques que nosaltres busquem.
3: Els concerts es fan tots els dijous a les 9 de la nit a l'Església de Sant Romà i el preu de les entrades, que es poden comprar de manera anticipada per internet, és de 15 euros.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La PASC, l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, organitza un mercat de segona mà aquest dissabte durant tot el dia a la plaça Pere Torrent. Hi haurà parades amb productes de segona mà molt diversos i la recaptació es destinarà a l'associació. Una representant de l'entitat, Fina Serra, anima tothom a acostar-se al mercat i col·laborar amb la cura dels animals abandonats.
4: La plaça Pere Torrent de Lloret tornarà a omplir-se de vida amb la segona fira de segona mà de PASC, Associació Protectora d'Animals Sense Casa. Hi trobareu parades de segona mà, artesania, roba, objectes curiosos i molt bon ambient. És una bona oportunitat per passejar, trobar alguna ganga i al mateix temps donar suport a la feina que APAS fa cada dia per cuidar els animals abandonats.
3: El mercat obrirà les portes aquest dissabte a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 9 del vespre.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
7: 6! Girl, I'm about to have a panic.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Arni Montana ha complert un somni en actuar a l'escenari principal del Festival Zebra, un dels més prestigiosos de tot l'estat espanyol. Ell mateix assegura que ha estat un plaer poder actuar-hi i n'està molt orgullós.
4: Actuar al Festival Zebra, un dels millors escenaris possibles en tot l'estat espanyol, la veritat que és un plaer per mi. Fa 20 anys, quan vaig començar amb tot això, la veritat és que somiava amb estar amb escenaris com aquest, i avui, després de molt d'esforç, la veritat, puc dir i tinc l'oportunitat d'haver participat en aquest escenari privilegiat, somiat i únic.
3: El DJ compara la participació en aquest festival amb jugar un partit al Camp Nou.
4: Actuar davant de 40 o 50 mil persones, la veritat és que és una passada. Hi ha camps de futbol de primera divisió que tenen menys aforament que el que teníem nosaltres en aquest festival. Així que la veritat que molt orgullós, i Camp Nou de la música nacional hem tocat.
3: Arni Montana fa més de 2 dècades que es dedica a la música comercial electrònica i considera que el secret de l'èxit són, sobretot, la perseverança i la confiança.
4: Ser perseverant, insistir, continuar, seguir creient. La veritat és que són molts anys somiant i són molts anys treballant i superant molts de dies en els quals a vegades, evidentment, penses que no arriba o que costa una mica més, però al final continuar i creure tu crec que et dona aquest petit plus, donar-li una oportunitat més cada dia, perquè al final no és una oportunitat més a llarg termini, sinó cada dia donar-te una oportunitat més crec que et fa aconseguir-ho.
3: Malgrat actuar davant de prop de 50.000 persones, el lloretenc assegura que no es va posar nerviós, sinó que sentia unes ganes immenses de començar i gaudir molt.
4: La veritat que sorprendrà la resposta, però confiança, ganes, excitació. O sigui, en cap moment no em poso nerviós en un escenari així, porto uns anys fent-ho, i la veritat és que tenia ganes de començar, tenia ganes de sentir que interactuava i gaudir-ho, perquè al final és una hora i encara que es pugui semblar molt, és molt poquet.
3: Tot i actuar a altes hores de la matinada, Arni Montana va oferir un show molt enèrgic, i és que assegura que així són els seus espectacles.
4: Els meus espectacles al final són amb molta energia, jo sóc una persona energètica ja de base, creatiu, dinàmic, a mi m'agrada molt interactuar amb el públic, interactuar amb el micro, participar d'alguna o altra manera, i evidentment amb música energètica que m'agrada transmetre.
3: Un altre dels secrets del seu èxit és l'aparador que té l'artista lloretenc cada hivern a Marchiga Formigal.
4: Tinc la sort de tenir un aparador molt bo a Formigal a l'hivern, que em permet ensenyar la meva feina, em dona la possibilitat cada setmana de tenir un aparador espectacular, i al final la feina més un bon aparador és el millor pack, el millor combo per poder-te fer un petit nom, i la veritat és que actuen en festivals com el de la darrera setmana et donen molta visibilitat, i al final dintre del món del DJ nacional sí que, bueno, comencem a tenir un foradet.
3: Tot plegat li ha permès fer-se un nom com a DJ, i conseqüentment cada estiu pot escollir on accepta actuar. En aquest sentit, abans que una gran quantitat de shows, prefereix qualitat i molt de gaudi. La propera cita que té apuntada a l'agenda és el Festival Medusa, que també se celebra a la platja valenciana de Cullera. Serà diumenge 16 d'agost.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Continua el debat sobre el futur del camí de ronda de Can Juncadella. El govern municipal va retirar del ple d'aquest dilluns el conveni que havia de permetre desencallar l'obertura d'aquest tram del camí de ronda, on està ubicada la finca vinculada a l'expresident del Kazakhstan. Després que diversos grups municipals demanessin més temps per analitzar-lo i expressessin també dubtes sobre el seu contingut. L'acord recollia que l'empresa Flinder Data havia d'assumir el cost íntegre de la redacció de planejament i l'execució de les obres del nou traçat del camí de ronda, mentre que el consistori es faria càrrec de la tramitació urbanística. Un cop finalitzades les obres, el camí passaria a ser d'ús públic. El conflicte judicial que s'allarga des de fa més de 15 anys ha patit molts entrebancs. El 2016, policia local i agents rurals van obligar a obrir el camí en compliment d'una sentència de l'Audiència Provincial de Girona. Va ser aleshores quan l'empresa gestora va presentar un recurs de cassació i van a posar entraves a les persones que passaven pel camí, fins al punt que es van arribar a produir enfrontaments entre veïns i la seguretat privada de la finca. 7 anys més tard, l'any 2023, una nova sentència, aquest cop del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, desestimava el recurs de Flinder Data i tornava a posicionar-se a favor del consistori. Aquest fet va provocar que es ratifiqués de manera definitiva la titularitat pública del camí de Can Juncadella, que va des de Cala Canyelles fins a Cala Morisca. Ara, 3 anys després, el camí continua tancat, ja que només la meitat de tot el tram és practicable i romandrà tancat fins que no es pugui garantir la total seguretat de la ciutadania. És per aquest motiu que l'Ajuntament va intentar arribar a un acord amb Flinder Data perquè el camí pugui ser accessible pels lloretencs, encara que s'hagi de modificar una mica el seu recorregut. Els grups de l'oposició, però, no acaben de fiar-se que l'empresa compleixi l'acord i els preocupa que aquesta trobi la manera de retardar, encara més, l'obertura del camí. En una roda de portaveus hem recollit les diferents opinions dels grups municipals. Comencem amb el portaveu de Lloret en Comú, Frederic Guic, que malgrat formar part del govern es va mostrar crític amb l'acord per la desconfiança que genera la propietat. Guic explica que els sembla bé que es retirés el punt de l'ordre del dia, ja que, segons ells, el conveni permetia dilatar a l'empresa encara més l'obertura del camí.
4: Doncs serien punts que nosaltres creiem que permetien a la propietat dilatar encara més en el temps l'obertura i l'adaptació d'aquest camí, entenien que eren paranys administratius que l'únic que feien era blindar aquest espai per la propietat. Les diferents sentències que hi ha hagut ens han donat la raó. Llavors, el camí és públic, s'ha d'adequar la part del camí que a dia d'avui no és practicable, i no és practicable perquè durant aquests 17 anys que portem de litigis ja s'ha encarregat la propietat de malmetre el camí i de limitar el seu accés.
3: Continuem amb Sumem Lloret i ho fem amb la seva líder, Lara Torres. Des de Sumem Lloret, des d'un principi es va dir que es votaria en contra del conveni, ja que diuen que és un tema de fons i que la justícia ha de ser igual per tothom. El grup posa també especial atenció en la passera que la propietat preveu posar per tal que el camí quedi el més allunyat possible de la seva finca.
5: Creiem que si s'ha d'arribar a un acord ha de ser a posterioritat de que aquest camí de ronda que el jutge ens ha dit que tenim estigui obert a la seva totalitat, no només una part. I en el sentit del conveni, el tema de que la propietat preveu fer una passera de 200 metres per tal de que quedi el més allunyat possible de la seva finca, una passera espectacular que passaria per sobre del mar, però nosaltres el que veiem és que aquesta passera tindrà un manteniment molt elevat perquè, com bé explicava, està ben bé per sobre el mar, i que l'Ajuntament de Lloret de Mar no té la capacitat de fer aquest manteniment.
3: Des d'Esquerra Republicana, el seu portaveu, Albert Ferrandez, assegura que per l'actual govern socialista dirigit per Lamelas, la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha estat suficient. Continuar negociant, diu Ferrandez, ha estat el primer error. Considera més que el conveni el que fa és posar sobre la taula un camí nou que no té res a veure amb l'anterior i exigeix que el camí quedi obert de manera provisional fins que el nou no estigui fet, com una garantia que la propietat compleixi amb la seva part.
6: El camí realment no està dibuixat. Tu entres a la finca i és com si estiguessis al bosc. No veus el camí, no està ben senyalitzat, no està net. Per tant, el que nosaltres exigim és això, que aquest camí quedi obert de manera provisional, si li volem dir, fins que el nou no estigui fet. I aquesta serà la millor garantia d'assegurar-nos que la propietat construeixi el camí nou, perquè insisteixo i per això he fet tot l'històric. Com que el problema és que la propietat no vol que el camí antic existeixi perquè passa molt a prop de casa seva, si aquest camí el tornem a fer practicable, ells seran els primers que tindran pressa en fer-nos fora d'allà i per tant seran els primers que tindran un incentiu i tindran moltes ganes de que el camí nou tan proposat sigui una realitat.
3: D'altra banda, Albert Robert, representant de Tots per Lloret, explica que tenint en compte el context del consistori amb la propietat, es van alegrar que el punt quedés fora de l'ordre del dia.
7: Bé, des de Tots per Lloret ens vam alegrar que el punt es traiés de l'ordre del dia perquè entenem que és un punt dels més importants d'aquesta legislatura. Venim d'un històric important amb aquesta propietat on hem vist i s'ha demostrat que no han complert anteriors convenis que ja s'havien signat amb l'Ajuntament i, per tant, tot i que nosaltres ens anàvem a abstenir, entenent que ja s'havien fet passos importants per tirar endavant aquest traçat nou definitivament, enteníem que hagués sigut bo que la majoria dels partits representats en aquest Ajuntament estiguessin satisfets o almenys tinguessin garantida la seguretat per tirar endavant aquest nou conveni, per tant, aquest traçat definitiu.
3: Carlos Clos, portaveu de Junts, assegura que tot i no estar en contra de negociar, desconfien de la propietat que, segons ells, intenta allargar encara més el procediment. A més, explica, des de Junts, també tenen una manca de confiança amb l'alcalde Lamelas, qui lidera la situació.
8: El camí de Ronda, evidentment, és un actiu patrimonial de Lloret impressionant. El que volem tots, i així ens va quedar palès en el ple, és que s'obri el camí de Ronda, que estigui a disposició dels veïns i veïnes de Lloret i que estigui a disposició de la gent que ens visita. És un actiu, insisteixo, increïble i hem de treballar perquè estigui obert quan abans millor. Però també creiem que ha d'estar molt, molt clar tots els punts perquè la propietat ens ha donat mostres repetidament de que la seva voluntat no ha sigut mai obrir aquest camí. I, per tant, hem de ser molt, molt curosos.
3: L'últim a parlar-ne és Alejandro Pérez, representant del govern socialista, que assegura que negocien d'ençà que van entrar al govern i que el lideratge de Lamelas ha aconseguit avançar fins on no s'havia arribat en tants anys. Tanmateix, entén la desconfiança de l'oposició cap a la propietat, però insisteix que les negociacions han prosperat de manera adequada i demana desembussar d'una vegada per totes la situació.
9: Sisplau, si tenim l'oportunitat de poder tenir per fi aquest camí de Ronda, a més molt millorat, gràcies a les negociacions que s'han fet i gràcies doncs, a la feina que s'ha fet anteriorment, no? Tirant endavant processos jurídics, doncs, sisplau, tirem endavant. Entenc que les dificultats que s'han tingut durant aquests anys doncs, poden generar desconfiança, però les negociacions han prosperat de manera adequada i ara es tracta dels interessos de tots els ciutadans i ciutadanes i, per tant, doncs, hem d'acabar de finalitzar aquest procés, desembussar aquest tema i doncs, quan abans comencem, abans podrem gaudir d'aquest camí de Ronda.
3: Caldrà veure com es desencalla el conflicte i si finalment els grups de l'oposició i govern aconsegueixen arribar a una entesa que permeti als lloretencs i lloretenques poder tornar a gaudir d'aquest tram del camí de Ronda.
0: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.